0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
3: Changi ga chuanen nendong game. Nendong.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.
2: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: viure dins de mi.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: El cielo

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
2: a Ràdio Pineda.

0: Radio Pineda. El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda estrena avui diumenge a les 7 de la tarda el musical Notting Hill. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Aina Riter i Gustavo Jiménez. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Duet Dona actua a Pineda avui diumenge dins la programació de l'Estiueja't. És un concert de versions i clàssics de Broadway. Es podrà veure a les 8 del vespre a la plaça de Mar de Pineda. I a 7:45 del vespre, a la plaça de les Mèlies, hi haurà sardanes organitzat per Mare Nostrum. I a comarca destaquem que avui diumenge hi ha el Festival de Cultura Viva, que omplirà el Parc del Mau de Calella amb una gran jornada de reggae i música d'arrel jamaicana de les 5 de la tarda fins a mitjanit.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tot una dècada.
2: De tot una dècada.
1: El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
4: Tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.
5: Honey, m'ho donat.

0: El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda estrena avui diumenge a les 7 de la tarda el musical Notting Hill. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Aina Rite i Gustavo Jiménez. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Duet Dona actua a Pineda avui diumenge dins la programació de l'Estiueja't. És un concert de versions i clàssics de Broadway. Es podrà veure a les 8 del vespre a la plaça de Mar de Pineda. I a 8:15 del vespre a la plaça de les Mèlies hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. I a Comarca destaquem que avui diumenge hi ha el Festival de Cultura Viva, que omplirà el Parc del Mau de Calella amb una gran jornada de reggae i música d'arrel jamaicana de les 5 de la tarda fins a mitjanit.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat. Els grans èxits, el Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Concerts tributs com Tina Turner.
4: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
3: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
0: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
6: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: El Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda estrena avui diumenge a les 7 de la tarda el musical Notting Hill. L'obra està basada en la coneguda comèdia romàntica protagonitzada per Aina Rite i Gustavo Jiménez. El muntatge està interpretat per actors i actrius veterans del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Duet Dona actua a Pineda avui diumenge dins la programació de l'Estiuejat. És un concert de versions i clàssics de Broadway. Es podrà veure a les 8 del vespre a la plaça de Mar de Pineda. I a 8:15 del vespre a la plaça de les Mèlies hi hauran sardanes organitzat per Mare Nostrum. I a Comarca destaquem que avui diumenge hi ha el Festival de Cultura Viva, que omplirà el Parc del Mau de Calella amb una gran jornada de reggae i música d'arrel jamaicana de les 5 de la tarda fins a mitjanit.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat. El Club dels 80 a Ràdio Pineda. Els èxits de la teva generació.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio
1: Pineda. El club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: Concerts tributs com Tina Turner.
1: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
0: Hombres B.
2: Si solo tengo amor.
0: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta, Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
5: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
7: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
8: 94.6 FM. Energia positiva.
4: El Club dels 80. A Ràdio Pineda.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

bon dia. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. És diumenge a les 12 del migdia. De nou amb tots vosaltres amb els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al nostre top.

ens anem al Castell de la Por. Així és com arrenquem. Bé, no hem arrencat el doctor encara. Això són les tres més importants d'avui fa 7 dies, la setmana passada. En el 3 teníem a Tame Impala amb el Dràcula.

La segona posició, una de les cançons que ben bé sonaran aquest estiu en qualsevol pista de ball, qualsevol xiringuito d'aquests de platja o, en definitiva, allà on et diverteixes. Aquest Jamaican Bam Bam de Hugel. Avui fa 7 dies, segona posició. I després de 12 setmanes, el nostre top ja ha sigut també el número 1.

Cap d'Amunt, Nadal de tot teníem després de només 4 setmanes en llista. A ella, Olivia Rodrigo. Allà encapçala la nostra llista de The Cure.

Setmana número 29, del 13 al 19 de juliol 2026, amb tres noves incorporacions dins el nostre top. En aquesta setmana veurem si Olivia Rodrigo aconsegueix repetir primera posició o si, pel contrari, hi arriba Dominic Fike, Shakira Bonaboy o Doctor Prats, també és un dels candidats a ser número 1. Nosaltres, que res més a dir, comencem amb el compte enrere.

Roots Toru, Cedarlands, en la seva 15a setmana, posició final, baixant de la 27 a la posició número 30. Una més amunt, a la 29, allà ens hi trobem en maig, 5a setmana llista, i baixant 3, de la 26 a la 29, 3 estius més.

des de lluny. Ivan Herzog és, igual que la setmana passada, posició número 28 en la seva segona setmana en llista. Heroin, l'última de Maroon 5, porta 6 en llista i baixa 4, de la 23 a la 27.

0: buscar muntanya.
1: Els èxits de la setmana, Ràdio Pineda amb The Giants des de Mataró. Nova incorporació amb això que es diu Era Això. I Melendi té nou èxits sonant ja sota el nom de Veneno i Arena. És el primer candidat a entrar a la nostra llista aquesta setmana.

Ray, Lady Gaga, Doe Chi, la seva vuitena setmana baixant 4 posicions de la 21 a la 25. Dues posicions menys per Bruno Mars, de la 22 a la 24, amb aquest bolero anomenat Risk et al. Porta 15 setmanes ocupant alguna de les 30 posicions de la nostra llista.

La banda que t'altra èxit d'estiu 2026, Loco Loco, és Gordo, amb Rainier Sandfeld. Entrant a la posició número 23 del top 30 d'aquesta setmana 29, del 13 al 19 de juliol 2026. Des de Ràdio Pineda seguim amb La Fúmiga i Abril, juntament també amb Andreu Valor i Arde Bogotà. Això és la gent de la Mediterrània. 11 setmanes a llista.

mica anem escalant posicions en aquest compte enrere d'aquesta setmana. La Ludwig Band amb El teu amor porta 16 setmanes ja amb nosaltres. Això sí, baixant 3 posicions aquesta setmana, de la 18 a la 21. El teu amor. I Taylor Swift puja 4, de la 24 a la 20. I knew it, I knew you. Segona setmana al nostre top.

de la nostra candidatura sonant Somewhere and My Body Isn't Ready. Segon candidat, per cert, a entrar al top 30. I ara ens anem al passat. Fa justament un any, en la primera posició, en aquestes dates teníem a Aitana. Ella ens parlava d'una data clau per ella, aquest 6 de febrer. 6 de febrero.

el número 1, així és com anem comptant enrere des de Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Dan Peralbo i el Comboi. Ai, ai, ai, quin goig que fas. És la seva tercera setmana llista i pugen una posició de la 20 a la 19. Joan Dausà amb Papi Posa-la al disc porta dues en llista i puja de la 19 a la 18. Jo

0: Valentina, porta'm un crele.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Anem tirant. És 31 fam. En la seva cinquena setmana es mantenen a la 17a posició de la llista. Arriba l'entrada més important. Aquesta setmana l'escoltem des de la posició número 16. Són els Amics de les Arts amb Segurament t'estimo.

0: la una. Ràdio Pineda. Mega.
1: Seguim en aquesta segona part, segona hora, Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda, 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Ens esperen les 15 primeres posicions i també les 3 novetats que encara queden per repassar. I disfrutant d'aquest estiu 2026 a Ràdio Pineda, amb aquestes temperatures desbocades, mai millor dit, i amb èxits com la darrera de Tyets, sí, era això. Novetat a la posició número 26. Una altra nova entrada, la 23. Gordon, Rainy Sunny Belt, Loco, Loco.

0: al capdamunt, en el número 1, els Amics de les Arts. Segurament t'estimo.
1: Segurament t'estimo. Segurament t'estimo. Si tu segurament m'estimes.
0: L'entrada més important a la nostra llista en aquesta setmana 29 del 13 al 19 de juliol 2026. Gràcies per ser-hi una setmana més. Des de la 946... I també des de radiopineda.cat, nosaltres que seguim endavant escalant més posicions del nostre compte enrere.

Doncs cap amb ell, de l'11 a la 15, Baby Rasha, New Religion, la seva 13a setmana a la llista Mega Top 30. Seguim amb Chrissy Abrams. Ella baixa 7 de la 7 a la 14 amb això que es diu Hit the Wall. I'm a

des del Històries d'aquella niña. L'últim treball de Leire Martínez en solitari amb La cabeza de ratón. Aquesta setmana pujant una posició en la seva tercera setmana a la nostra llista. 13 setmanes ja porta amb nosaltres Plushly Ice Cream i 31 Fam. Això és Dora Yagi, baixant de la 8 a la posició número 12. Amb les

des de la nostra candidatura sonant Charlie XCX amb Wink Wink. Nosaltres que seguim amb tu, ara recordant una de fa exactament 2 anys en aquestes mateixes dates al capdamunt de la nostra llista, ella, Sabrina Carpenter amb Espresso.

Apropant-nos al top 10 d'aquesta setmana, Miki Núñez un altre cop des de la 12 pujant una posició a la seva 8a setmana llista. I ja estem en el top 10, així d'aquesta manera l'encetem. De la 15 a la 10 pujant, Temper City en la seva 4a setmana. Això es diu Self-Aware.

Música 100% estiuenca, així sona Yugel i Soto, la seva 13a setmana llista amb Jamaican Bam Bam, baixant de la 2 a la posició número 9. De la 10 puja fins a la 8, a la seva 5a setmana llista, Ariana Grande. Hey Dad, I Made You Love Me.

inigualable, Max Navarro, pujant dues en aquesta la seva vuitena setmana a la nostra llista. Arriba un altre dels aspirants al nostre top. Cançons noves, novetats, candidats a entrar en llista. És David Guetta, ens presenta el seu Human. Human.

0: Gini Remix del Dracula, Tame Impala. Aquesta setmana baixant 3 posicions després de 10 setmanes a la nostra llista. Arriben els Catarres. Ells porten ja 7 setmanes a llista i pugen una posició de la 6 a la 5.
1: Ja comença a fer-se

De la 16 a la 4, 12 posicions cap amunt a la seva quarta setmana en llistes. Shakira i Burna Boy, Die, Die. A la posició número 3 i pujant dues, a la seva sisena setmana en llista, Dominic Fike, Baby Doll.

Darrera novetat aquesta setmana, aspirant al nostre top, la malagueña Anna Mena, Petit Toa. Així és com sonava des de Megatop 30. I així és com sona la segona posició d'aquesta setmana. Baixa de la primera, porta 5 setmanes en llista, és Olivia Rodrigo, The Cure.

fins aquí els 30 èxits de la setmana, en aquesta setmana número 29, del 13 al 19 de juliol 2026. Marxem amb la cançó més important d'aquesta setmana, sí. Després de 10 setmanes, puja del 4 a l'1 Doctor Prats. Costa tant? Sí, Doctor Prats, al capdamunt amb energia. La setmana que ve hi tornem.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu.

0: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. Participa! 686 05 46 04. La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
1: Veus a la sorra i al mar.
2: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda. Concerts tributs com Tina Turner.
1: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
0: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
2: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: 94.6 FM.
1: Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Cada estiu té una cançó i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar.
5: S'omple la platja de quiero rayos de sol.
4: Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
6: Veus a la sorra i al mar.
7: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: 104.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
4: Concerts tributs com Tina Turner. Marta, que no me acabas, que l'anima el corazón. Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Cada estiu té una cançó i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar. Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM.
6: Energia positiva.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93-767-22-22 i a centremedicpineda.com.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any fes-la amb Arglos i que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
2: Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
1: Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Zona chill out. Zona chill out. Entra i desconnecta.

0: inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Fuck.

Soak my soul in you.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

relaxa't. Entra al chillout94.6. Chillout. I desconnecta't.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chillout. Zona Chillout de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chillout, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: d'inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

the sky. Free your feelings. Watch your steps.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

la una. Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.